Vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, vagra, va gre gre va gre va gre va gre va gre va ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਹਿਜ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ

0: guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru
1: va guru
0: Guru.